0: Y dice que nos va a dar la receta para hacer el jabón de lavadora casero o el jabón de ropa. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Y además, por aquello de aprovechar y cuidar del planeta, hoy tendremos una entrevista con uno de los educadores del COR, porque, bueno, arrancamos la primera jornada del otoño. Creo, ahora no estoy segura de si ha entrado hace unos minutos o si faltan unos minutos para que entre el otoño. Pero bueno, que hoy arranca el otoño, aunque no lo parezca. Y el próximo lunes habrá cambio de horario en los ecoparques móviles del COR. Y hemos pensado que era una buena excusa para que habláramos con uno de los educadores del COR y que Josep nos cuente, bueno, cómo funcionan los ecoparques móviles, cómo podemos consultar la información, los horarios, y que nos enseñen un poquito a utilizar este recurso que creo que es muy útil. Así es que estará con nosotros en un ratito para hablarnos de estas cosas. Y además tendremos la noticia curiosa, noticia naranja, hablaremos de deportes, tendremos la fosforera. Y hay un tema que estamos trabajando y que a mí sinceramente me preocupa mucho, que es cómo se puede martirizar a una persona haciéndole bullying. Y cómo, yo que siempre reniego y despotrico de las redes sociales, pues creo que esta vez las podemos utilizar en positivo. ¿Cómo podemos, y yo os conmino a todos a que utilicemos las redes sociales para mostrar nuestro apoyo y nuestra solidaridad para esa persona que lleva tiempo sufriendo este bullying y este ataque absurdo, por gente absurda? No te voy a desvelar más, sigue atento con nosotros, que a lo largo de la mañana te cuento todos los detalles. Y ahora sí, me miran cual pajaritos con el pico abierto. Llorenç Requena, Esteban Carpio, buenos días, bienvenidos.
1: Muy buenas.
2: Pajaritos mensajeros, porque tenemos cosas que contar.
0: Muchas cosas que contar.
2: Bueno, teníamos, porque, a ver, entramos aquí con las noticias preparadas y vienes tú y de repente lo spoileas todo. Nos desvelas aquello de Yolanda Balaguer, pero Carmen, así.
1: Ya nos quedamos sin temas.
2: Pues al menos mal que de
1: momento no has dicho nada de deportes, de momento, menos mal.
0: No, que yo sé que tenéis muchas noticias más que contarnos. Así es que, venga, arranquemos con ellas. Venga, Llorenç.
2: Bueno, lo dicho, ya lo has adelantado tú. Hemos sabido aquello de la dimisión que se producía en Oliva de Yolanda Balaguer. Una dimisión que, bueno, nos adelantabas que es una decisión firme, libre y muy meditada, nos dice. Y que se va con la tranquilidad de haber trabajado siempre pensando en el interés general y con la satisfacción de haber podido contribuir a mejorar el bienestar de la ciudadanía. Esas son sus palabras, las palabras de Yolanda Balaguer.
0: Uh-huh.
2: Y bueno, pero no son, como estamos en año electoral, no son los únicos movimientos que hay entre Oliva, entre...
0: Sí, es aquello de unos van y otros vienen.
2: Sí, sí, porque ella se va.
1: Cuando
2: pero
1: tú vas,
2: hemos...
1: yo vengo de aquí.
2: Tú lo has dicho, Esteban. Hemos conocido quién será la persona que encabezará las listas de la coalición valencianista de Compromís en Gandía. Y esa persona es Esther Sapena, quien actualmente...
0: tampoco es ninguna sorpresa. Pero bueno, faltaba la oficialidad que se dio ayer.
2: Tú lo has dicho.
0: En la asamblea y efectivamente. Bueno, Esther Sapena ya oficialmente candidata a la alcaldía de Gandía en las próximas elecciones.
2: Contra todo pronóstico, parece que
0: contra
2: lo digas.
0: Contra todo pronóstico.
2: Bueno, actualmente, recordemos, ejerce de concejala de Educación, Política Lingüística e Infancia y toma el testigo de su compañera de partido, Alicia Izquierdo.
0: Muy bien, Esteban Carpio.
1: También tenemos noticias que afectan a Gandía. Por fin, es una realidad ese proyecto de refugio climático que se va a llevar a cabo en primera línea de la playa de Gandía. Uh-huh. Mañana comienzan las obras.
0: Uh-huh.
1: Es una actuación paisajística que busca mejorar el confort de todo el mundo.
0: Sí, es aquello de plantitas, arbolitos y tal, que generen sombra y que den...
1: Espacios de banco, de tranquilidad, de sombra.
0: Uh-huh. Dos titulares más. Titulares.
1: Pues que Villalonga va a recibir 110.000 euros de la Diputación para restaurar la cubierta de la capilla de la Mare de Déu de la Font. Es una intervención que va a permitir solucionar todos los problemas de humedad que afectan al edificio.
0: Uh-huh. Muy bien. ¿Y el último, Llorenç?
2: Bueno, también nos han contado que se ha aprobado una nueva tanda de los cheques del cheque escolar. 534 nuevos perceptores.
0: Uh-huh. 534 nuevos niños y niñas que podrán gastar en material escolar. Sé que hay más cosas, pero me las guardo para luego el informativo, sino que me contáis luego a las 2:20.
2: O lo vas a contar tú también.
0: No, yo no. Yo me voy ahora a otras cosas. Me voy a contar unos buenos consejos publicitarios y recibo a mi primer invitado, a nuestro primer invitado, a Joan Mascarell. Así es que no se marchen. Hasta ahora mismo.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
4: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
5: La mañana.
6: COPE Onda Naranja.
7: La importancia de quien te lo cuenta.
0: Bueno, ya saben ustedes, o contábeme a mes a ir, avanzábeme en la mañana y o explicaba después en el informativo, es produía una dimisión al gobierno municipal de la ciudad de Oliva. El regidor Joan Mascarell anunciaba oficialmente que en el próximo plenario dejaría el acta como regidor. Aduía a cuestiones fundamentalmente personales y de trabajo. I nosaltres hem volgut parlar en ell per conèixer què és el que li ha mogut a emprendre aquesta decisió a uns mesos, com saben vostès, d'eleccions. Així és que jo el primer que he de fer és agrair-li que estigui avui amb nosaltres. La veritat és que sempre ha tingut en nosaltres un tracte exquisit i esta vegada també. Joan Mascarell, bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
8: Bon dia, Carmen, bon dia.
0: Senyor Mascarell, m'imagina que aquesta és una de les decisions que un home emprèn meditant-la molt, no?
8: Pues sí, la veritat és que fa molt de temps, fa més d'un any que estic meditant-la, no és de fa un mes com ho vaig anunciar ni res, sinó fa més d'un any que porto meditant, és a dir, treballant, per supost, perquè per això ens devem a tots. Però sí que meditant-la en casa, en la família i bueno, pues ha arribat. Crec que, conforme he dit també als mitjans de comunicació, crec que és el moment perquè està clar que queden 8 mesos aproximadament fins a eleccions, però en deixar les regidories crec que molt ben encaminades i amb el 90% de la feina feta fins a final de legislatura i n'hi havia moltíssimes coses per tancar i per fer i crec que era el moment idoni per a pegar el pas al costat.
0: Mm-hmm. Què és el que motiva aquesta decisió, senyor Mascarell?
8: Pues són diversos motius, és a dir, són motius personals, motius personals al final pues, són molts, és a dir, motius familiars, el motiu de que al final els he assenyalat per el carrer, està clar que al final deben de prendre decisions i a tots no els agraden, és a dir, està claríssim, per això són els que tenen que prendre decisions i l'altra gent pues, són la gent pues, que pot opinar. Però jo sempre dic que n'hi ha formes i formes d'opinar. Podem discutir em refereix parlar sobre què és millor o què és menys millor, però d'ahir a passar als insults, a la crítica destructiva, a la crítica personal, pues, la veritat que n'hi ha, ahir n'hi ha un límit. És un dels motius, l'altre motiu pues és el també a nivell professional, jo també el que acabo de dir, ho tinc quasi tot enllestit en les regidories i crec que era el moment ideal de tornar a la meva feina, gràcies a Déu pues tinc una feina, no em fa falta la política per a res, no és algo nou que vaig a dir avui, fa molt de temps que porto dient el mateix i i crec que era el moment també de tornar. A part tinc dos xiquetes i la dona, i necessiten també temps meu, i això també és un motiu de molt de pes. La meva família ha patit moltíssim, portem patint moltíssim en silenci. Jo sóc una persona que em guarden molt les coses dits, és a dir, no m'agrada fer patir a ningú, però jo sé que ells, pues, han patit i estan patint molt en silenci, i crec que no és just tampoc, crec que no és just. Sempre parlem del bullying, de la salut mental, no sé, ampli la boca quan parlem d'aquestes tipus de coses, però si no som... si no, no es tracta d'omplir la boca i ja està, sinó tracta de demostrar que el que dius, pues, també ho fas.
0: Maja, que s'ha sentit vostè perseguit?
8: No, ara, no ho ha dit des d'ara, fa temps que ho dic. I al final, pues, jo crec que va costar que la gent cregui en la política, no en la política sols local, sinó en la política a nivell autonòmic i a nivell nacional, perquè, no sé, li faig la pregunta a l'aire, qui vol clavar-se en política, qui vol treballar per el poble, qui vol treballar 24 hores, 7 dies de la setmana, 365 dies de l'any, per alguna, que per a mi no és tan important, no està ben pagada la política, però bueno, això és un tema menys important, però per a que la gent sense ningú temor, sense ningú stop que parli conforme parla d'una persona, pues, qui al final voldrà clavar-se en política? Però al final voldran clavar-se en política la gent, pues, que no té una feina o que està de fa molts anys i que no sap, pues, no sap on anar, no té a ningú lloc on anar, pues, la persona que s'aferrarà al sillonet. I és una llàstima, jo ho dia ahir, que sent tristesa, sent molta tristesa per este fet. I podem estar més a favor, més en contra del que fa el president del govern, del que fa el president autonòmic, o el que fa Joan Mascarell, o qui siga. Però jo crec que sobretot són persones, sobretot no. Per damunt de tot, són persones. I jo no crec que ningú, siga del partit que siga, vulgui fer el mal per a algo. És a dir, al final nosaltres el que fem és gestionar i ens equivoquem més voltes que acertem, però moltíssimes més voltes. I és una llàstima que la gent pues no valore ese dia a dia d'un polític. No, perquè al final és el que parlem, i és el que dic, és al final costarà molt fer unes llistes, costarà molt que un o una vulgui governar i estar ahí en el peu de la notícia. Les xarxes socials han fet molt de mal, moltíssim mal. Ara és gratis eixir públicament en un anònim, en un nom que no és un mateix. I en això tenim molta culpa als polítics també, moltíssima culpa als polítics, perquè alimentem aquest fet, i crec que estem equivocant-nos tots. Estem equivocant-nos, però d'una forma increïble. I res, i l'altra part, pues, el tema del partit. És a dir, jo sóc una persona...
0: Li han demanat, des del seu partit, li han demanat l'acta de regidor?
8: No. L'acta de regidor és d'un mateix, i si vol la deixa, i si no vol no la deixa. I el partit no té per què aguantar tampoc això, no té per què fer-se més mal del que n'hi ha, i crec que devia de fer un pas al costat. Devia fer un pas al costat i ja està meditat entre els companys, està parlat, i ja està, i no passa res. Al final ningú és imprescindible, i darrere uno va el dos, darrere el dos el tres, i així successivament. Però sent tristesa, és que per ahí te digo quants regidors porta. Sent tristesa per això, sent tristesa. Sent tristesa perquè els regidors vagin deixant-se. Està clar que n'hi ha infermetats i n'hi ha motius personals, però sent molta tristesa de que cada vegada menys la gent vulga clavar-se dins de la política.
0: Mm-hmm. Regidor, hi ha algunes qüestions que jo crec que és important que abordem, perquè sobretot n'hi ha molta gent que ens comenta estos dies això de no ho acaba d'entendre. I és lo de quedant a soles 8 mesos per a les eleccions, no hauria sigut millor esgotar legislatura?
8: No, jo crec que és el moment perfecte. Al final uno també té que pensar en la seva salut. La seva salut mental i la veritat que ja estava en un moment que estava saturat. A nivell mental estava saturat i des del meu voltant no tenen per què pagar-ho. Després, igual com m'has dit això, doncs moltíssima gent ha rebut molts missatges, però moltíssims missatges, més dels que m'esperava, de veritat. I ho agraïs molt públicament i moltíssima gent, és a dir, la majoria de la gent que m'ha escrit m'ha dit no sé què has fet o per què no ho has fet abans. Mm-hmm. Diu, perquè això s'ha convertit en una guerra. Però el que dic, al final es tracta de saber la guerra on està, de saber qui està alimentant la guerra, de saber qui està a l'altre costat de moltes qüestions. I bueno, pues la ciutadania, pues que cada un parle, cada un... jo em quedo en la gent que no parla de xarxes socials, en la gent que anònimament no diu res de xarxes socials, em quedo en aquesta gent que el veu pel carrer, aquesta gent que el crida per telèfon, aquesta gent que t'envia un WhatsApp, un missatge, i diuen, és que la política s'ha tornat asquerosa. Ja no confia, la gent cada vegada confia menys en la política. Mm-hmm. I o peguem o canviem o serà un greu problema. Serà un greu problema.
0: Mm-hmm. Senyor Mascarell, no pensa vostè que el fet de presentar la dimissió precisament en aquests moments és un poc com donar-li la raó a aquells que han estat vessant acusacions envers a vostè?
8: No, perquè això és que a més altres acusacions encara estic esperant que m'envien al juzgat. Jo vaig dir que dimitia i donava la raó, sembla que anaven al juzgat i un jutge em donava la culpa. I que ara no ha passat. La resposta d'ells és que com sóc una persona no tenen que anar a juït. Jo ric, sobre aquesta qüestió en ric.
0: Mm-hmm. Doncs, senyor Mascarell, abans de finalitzar, sí que m'agradaria, si li pareix, com resumiria vostè el seu pas per la política i per la ciutat d'Oliva? Què és el que ha fet de lo que més orgullós se sent i quina és l'espina que se li queda d'allò que voldria haver fet i no li ha donat temps?
8: Les quines són moltes, i al final quan entra en política vol fer-ho tot a baco i fer moltíssimes coses, però crec que l'espina està en... N'hi ha dues espines, una a mitges, que és la nova RPT, que des del 2007 estava, pues ja estava obsoleta. Dic a mitges perquè ja està fent-se, però no entrarà en vigor, si no passa res, el juliol de 2027, i m'he quedat l'espina de no haver pogut començar abans, i l'espina també més gran és la concessió de la piscina. Mm-hmm. La nova concessió de la piscina, perquè la nova concessió que s'ha preparat des d'esports i durant 2 anys és una concessió d'un volumen molt gran i d'un pas endavant i valent enorme. I la veritat que això sí que em se queda a l'espina dins, i espero que algú ho continuï, perquè si no sí que és veritat, i no és perquè ho vaig a fer jo ni res, crec que serà un error no anar per el camí d'aquesta concessió mixta d'obres i de serveis. I després, de lo que més orgullós estic, pues mira, m'emporta tot el carinyo de tots els departaments i de que he estat al càrrec. M'emporta moltes noves amistats i m'emporta, pues, sobretot, jo que estic dedicat al 100% en esports durant tota la meva vida, m'emporta els 2,9 milions d'euros d'inversió, una inversió rècord que no s'havia fet mai en la vida Oliva, que s'omplin la boca en dir els projectes i de fer mocions i tal, però mai en la vida s'havia invertit tant en esports. Mai en la vida. I l'esport és molt important, això ho veuen com una despesa, però jo sempre ho he dit que l'esport no és despesa, sinó és una inversió a futur, una inversió en salut i una inversió en les persones. I si ara tenim el problema de que tenim que tancar la piscina durant un mes, jo igual tiraria un poc de darrere i preguntaria per què tenim que tancar la piscina durant un mes ara i no s'ha arreglat abans. Està clar que al final és política i qualsevol cosa que faig mai es dona la raó, ni les gràcies, ni res, per part dels partits de l'oposició, però jo sé que en el fons tenen la malícia aixa de que no em puc fer ells.
0: Doncs sols una qüestió. Joan Mascarell deixa la política, però no deixa la ciutat d'Oliva.
8: No, jo sóc ciutadà d'Oliva des de que vaig nàixer, i conforme he dit, jo tinc la meva feina en Oliva i torno a la feina i que jo estic molt content de la feina i res, tinc projectes de futur i sobretot el més important és que torne en la família. Això és algo, la política és algo que t'absorbix. I la veritat que la família ho patix molt i jo crec que és el més important, tornar a la família, tornar als amics i tornar a la gent que el vol i tornar a la gent que ha estat allà des del primer moment fins a l'últim, i això jo crec que és el més important.
0: Doncs Joan Mascarell, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, per haver-nos-ho contat. I sobretot gràcies per totes les voltes que li han tocat per telèfon o que li hem demanat una explicació, una entrevista, una conversa, i sempre està vostè ahí per a respondre i per a dir la seua. I jo crec que això és fonamental. Ens ha facilitat sempre la feina i jo això li ho tinc que agrair. Gràcies, Joan Mascarell.
8: Moltíssimes gràcies, Carmen, per estar ahí al peu del canó, sempre donant la possibilitat de que un s'explique. Crec que és una obligació del polític l'atendre a tant a mitjans de comunicació com a les persones. La veritat que he intentat sempre estar al costat de tots, cridar per telèfon, quedar amb la gent i al final podem estar d'acord o més d'acord en les coses, però crec que una explicació tots es mereixen. I res, moltíssimes gràcies per tot, Carmen, i qualsevol cosa, com bé has dit, soc ciutadà d'Oliva, qualsevol cosa sempre estaré a la vostra disposició per al que faci falta.
7: La mañana.
6: Cope Onda Naranja.
7: La importancia de quien te lo cuenta.
0: Y ahora es momento de irnos a las noticias de la una. Luego volvemos.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
2: Proinven, empresa especializada en la venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional vinculado al sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas del mercado a nivel mundial. Visite nuestra nueva web en proinveni.com o nuestras instalaciones en el polígono de Almoines. Informamos a nuestros clientes que nuestro horario durante todo el año es de 7:30 a 16 horas de manera ininterrumpida.
3: Proinveni, patrocinador oficial del Unich Belbasket Gandía.
4: ¿Es su silueta coupé? ¿Su carácter deportivo? ¿O esa forma de hacer que te quedes sin palabras? Hay cosas difíciles de explicar. El BMW X2 es una de ellas. Disponible en combustión o eléctrico, ahora con condiciones especiales. Pregunta en tu concesionario.
5: Te esperamos en Benigar. Concesionario oficial BMW en Gandía, Gran Vía del Castel de Bairén 7, Gandía.
6: Somos mediterráneos. Amamos el mar. Disfrutamos más que nadie de una terraza. No necesitamos grandes cosas para ser felices. Somos mediterráneos. La cuina de Carlos Escoto. Disfruta de nuestra terraza. Disfruta de la cocina mediterránea con esos toques gastronómicos de la cocina del mundo. La cuina de Carlos Escoto. Calle Cibeles 5. Playa de Gandía. Somos mediterráneos.
7: En Omoda y Ecumoy Motor estamos que echamos fuego. Llegan los días del dragón del 11 al 26 de septiembre con descuentos de hasta 15.950 euros en tu nuevo Omoda o Yaecu. Sí, sí, has escuchado bien, hasta 15.950 euros de descuento. Y eso no es todo, empieza a pagar en 2027. Recuerda, solo hasta el 26 de septiembre en Moy Motor Gandía, Denia y Xàtiva. Que no te lo cuenten.
8: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
9: La importancia de quien te lo cuenta.
10: Continuem endavant. Bueno, ja saben que nosaltres estem parlant-los de tant en tant dels beneficis i sobretot dels servicis que ofereix el COR, el Consorci de Residus. I és que hem estat parlant en programes anteriors de quina és la importància que té el COR, de com funcionen els ecoparques, què són, què és el que podem dur allí, com podem abaratir el nostre rebut del FEM simplement portant el FEM a on correspon i també fent això de la destria, no? De separar. Però de què anem a parlar avui? Doncs avui anem a parlar d'un instrument que jo crec que és superxulo perquè ens facilita moltíssim la feina a tots i que són els ecoparques mòbils. Per a parlar d'això tenim nosaltres a l'educador del COR, a Josep Mateu. Josep, bon dia, benvingut.
11: Hola, molt bon dia, com esteu?
10: Molt bé, i que sàpigues que molta gent ens ha dit allò de ah, jo no sabia que podia portar això a l'ecoparque ni com funcionava, i ara ho han après. I ara que ja sabem com funciona l'ecoparque que tenim, o el punt net que tenim molts en les nostres ciutats, jo crec que plega el moment d'anar un passet més endavant, Josep.
11: Vinga,
10: ecoparques mòbils.
11: Què vols que te contesti?
10: Pues, la veritat, vull que m'ho contes tot, però lo primer, jo crec que ja ho diu tot la paraula, no? Però explica'm-nos una miqueta què són, com funcionen, vinga, quina és la xarxa que tenim.
11: Vinga, anem allà. Pues com bé diu la paraula, són mòbils, aleshores vol dir que tinguem, per fer un poc de memòria, n'hi ha ecoparts fixes que sempre estan al mateix lloc, sobretot n'hi ha 11 ecoparts fixes, que són per, sobretot, que puguen anar la gent en vehicles, en furgonetes, perquè tenen que portar residus que són més voluminosos o que no estan capacitats els ecoparts mòbils perquè són més menuts, no? Aleshores, els ecoparts